0: representacions històriques, la Fira Artesanal, gaudix de les visites guiades al Puntal dels Llops i dels tallers ibers. Organitza l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.
1: ¿Sabías que los síntomas menores pueden tratarse desde la farmacia comunitaria mediante la indicación farmacéutica? Cuando un paciente llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir para tratar su dolencia, el farmacéutico le indica el remedio más adecuado para tratar su problema de salud concreto.
2: Para aliviar los síntomas propios de la diarrea aguda, como el aumento de la frecuencia, volumen y fluidez de las deposiciones, el dolor abdominal y la deshidratación, tu farmacéutico, tras realizar una valoración, puede aconsejarte sobre el uso de los medicamentos apropiados para aliviar estos síntomas. Recuerda que es importante rehidratarse y seguir una dieta astringente. Además, lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón ayuda a evitar un posible contagio.
1: Médicos y farmacéuticos trabajan coordinados por tu salud. Ante el dolor, no esperes. El farmacéutico siempre está disponible para que le consultes. MICOF, muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
3: Hoy por hoy Valencia.
4: Caixa Popular te trae la información sobre cooperativismo valenciano.
5: Efectivamente, y hablamos sobre el cooperativismo valenciano y lo hacemos para conocer una cooperativa centenaria, una cooperativa ubicada en Benaguasil llamada Rural Fruit. Vamos a conocer su caso, su ejemplo de éxito, saludando a su presidente José Vicente Navarro Arnal. Señor Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buen día.
5: Claro, encantado de saludarle, tener la experiencia de una cooperativa con más de 100 años de experiencia, que ustedes ya saben lo que se están haciendo, ¿eh?
6: No, sí, sí, hombre, sentanse entre mis antecesores y yo, sí, pero sí, sí, claro,
7: sí, sí. Supuse, José Vicente, que no estás el sentanse al capdavant de la cooperativa, sino de tota manera sonaves molt
5: no,
7: bé.
5: No, sería muy loable, desde luego.
7: Contats una miqueta la història i a què vos dediqueu, com vau néixer.
6: A veure, això, com bé heu dit, sou una cooperativa centenària, se va fer en 1922, i a partir d'ahí pues, es comença com és normal en aquell temps. Per primer fon una secció de crèdit per ahorro entre ells, en acabant l'acobiament d'adobs per la terra, perquè n'hi havia l'especulació que n'hi havia en aquell entonces, se van transformant en la llei del 45, que en acabant se feren també cooperativa, i a partir d'entonces es comença a desenvolupar-se. En aquest moment se dediquem a la comercialització de frutes i hortalisses, sobretot cítrics, i alguna hortalissa, verdaderament, el Camp de Túria, nosaltres ja no fem poques hortalisses, però sí, sobretot.
5: ¿Cuántos productores forman parte de esta cooperativa?
6: En este moment són 380 socios.
5: 380, claro.
7: Sí, o sigui, sí. Que té bona salut la cooperativa. Està en un moment econòmic.
6: Bona salut, sí. La cooperativa com a cooperativa està molt bé. Econòmicament, no és perquè ho diga jo, sinó perquè els números ho diuen, està molt bé, facturem prou, estem bé. L'únic que passa és que els nostres socis estan patint les inclemències de ser productors agraris, que en aquest moment no tenim res segur. Però sí, la cooperativa com a cooperativa està bé. Els seus socis, potser tots no estan bé, però estem aguantant, sí.
7: Sí, perquè és un sector, i bueno, sempre ho parlem, no? Quan fem una allò de sector primari, amb moltes dificultats, no? Amb aquesta cadena alimentària i amb aquests problemes, no? De també els fruits que venen de tercers països.
6: Sí, nosaltres els fruits de venen de tercers països, evidentment, ens influeixen, sobretot a nosaltres, les produccions no del Cono Sur, el Cono Sur mos influeix a la primera part de la campanya, però a l'última part de la campanya, sí, de la conca del Mediterrani, tots els productes d'Egipte i de Turquia sí que mos influeixen en el que són els cítrics d'esta part de campanya. Mm-hmm. Per exemple, ara, per exemple, sí. Les últimes Nàvels i les últimes Valències pues, estem patint que n'hi ha poc de consum en el nostre mercat europeu i damunt l'aparició d'aquests operadors que venen a preus molt, molt baixos i la veritat és difícil competir.
5: Sí. José Vicente, nos estabas explicando que la cooperativa está saneada, funciona bien, pero luego la realidad de los socios, que pues, algunos de ellos pues, tienen dificultades, ¿no? Claro, esa es la función de la cooperativa, pero ¿qué pasaría si cada uno hiciera la guerra por su cuenta y no existiera la cooperativa?
6: No, no, evidentment. A veure, en este moment, avui en dia, agricultors com n'hi havien abans, de que cada un plantava el que volia i en acabat venia al mercat, avui en dia això ha desaparegut. O avui estàs en un grup dels grans comercials o estàs en un grup cooperatiu. Els nostres socis preferixen estar en un grup cooperatiu.

0: Radio Valencia, Cadena Ser.
1: Ja està en marxa la setena edició de La Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.